Da Vomezdì da Vuost, da Luise Famos. Mes ögls sunt vantats prajuners da las spessures blondes dels champs. Vent de la saira las petna, duman vain el chuncader cun fartla rienta d'argent.